0: de seguretat, deu de ser complicat, no sé, tota la logística, no?, que tindreu ahir a l'Ajuntament. Sí. Estareu nerviosets, segur.
1: Nerviosos i convoyats, perquè és una cosa molt xula que, sí, que bueno, que no és, no sempre vas a tindre l'oportunitat de poder disfrutar d'un event d'aquestes característiques, i pues, nosaltres estem molt il·lusionats en els preparatius. La veritat és que és moltíssima feina, perquè donar compte que la caravana de la Volta és molt gran, hi ha molts vehicles que tenen que vindre, de tots els col·laboradors, de tota la gent que participa, la Guàrdia Civil, que són més de 60 motos, més de 20 cotxes, o sigui, és un event d'unes característiques molt importants i en les que necessiten moltíssim aparcament en la platja, i la veritat és que nosaltres a l'Ajuntament ens hem volcat per a que no n'hi hagi conflicte, que per a poder acollir pues, bueno, a tots els que ens visiten i també a tots els que estan a la platja, perquè de veres que hem llevat moltes zones d'aparcament en la part urbana. Però bueno, hem fet convenis amb veïns del poble que tenen parcel·les en què es podien utilitzar com a pàrquing, i hem habilitat més de 15.000 metres quadrats per poder donar cabuda a tot el que ens visita i res. I pues, bueno, en aquests preparatius estem, en els accessos, en la seguretat, en el ballat i algo de logística que ens requereix la Volta, però també hi ha que tindre en compte que tota la infraestructura la mou la mateixa organització, i nosaltres som meros col·laboradors, que tenim molta feina, però bueno, que encara que algú no pesa. Com
0: efectivament. A més, Avelino, la visibilitat que li dona a Xeraco i a la platja, no mos equivoquem, que les imatges aèries, que jo sóc un fanàtic també del ciclisme, a seguir tot el tour, estic seguint la Volta, veurem el crac, a Tadej Pogacar, que este és un megacrac del ciclisme, és un autèntic espectacle, i la veritat que són 171 quilòmetres de recorregut d'esta octava etapa. Arranca, comença en Puçol i acaba, com havent comentat, en Xeraco, i en definitiva jo crec que coincidixes amb mi, no?, de que se pot visualitzar la playa de Xeraco, que per cert suposo que estarà a rebentar, no, Avelino?
1: Però
0: no variar.
1: Bueno, la playa de Xeraco està de moda, sí senyor. Però sí, bueno, Pogacar m'ho ha tirat a rodar, perquè este xic sí, ho rebenta tot, rebenta tots els rècords, rebenta tot el que fa, i el fet que hagi vingut a la Volta Ciclista, pues si ja sabíem que anàvem a tindre molta repercussió, quan ell va fer el comentari de que el príncep de Mònaco havia dit que estaria allí, pues tindria que estar, pues ja m'ho van plantar a totes les orelles, i bueno, i les calofrios eren impressionants, no? Perquè sabem que la Volta té molta repercussió, que atrau molta gent, però el fet de que hagi vingut gent de la categoria d'ell, o com Richard Carapaz, que va fer també un tour impressionant, pues bueno, si ja anàvem a tindre un caché alt, pues ara crec que...
0: I Roglic, no mos el deixem, que ahir també guanya or de 4 voltes, o sea, un espectacle en tots els sentits per a Xeraco i per a la gent que és aficionada a l'esport de la bicicleta, que són moltíssimes en la comunitat valenciana, no mos equivoquem.
1: Pues sí, lo que pasa es que Roglic ja el tenien previst, no? Perquè sí, Roglic ja tenien el seu calendari i sabien que anava a vindre, i bueno, la veritat és que molt il·lusionat, però el fet de que dos bèsties com són Pogacar i un tio que li posa tanta emoció com és Carapaz, pues bueno, també,
0: I a part de tot... A mi m'agrada molt l'equatorià, L'equatorià està ben ficat, sempre... li faltarà algo, però ho dona absolutament tot. És un tio que s'entrega dalt de la bicicleta, un autèntic espectacle, com estàs comentant molt bé, Avelino. A més, és un tio humilde, senzill...
1: Sí, jo que també he seguit el Tour, el Giro, i tinc una miqueta d'afició també a la bicicleta, pues, bueno, veus que l'etapa de la Volta a Espanya pues, va tindre molta repercussió. Sabem que per a la playa de Xeraco pues, va ser pues, això que busquem els alcaldes, no? Donar-li publicitat, no? Per a que això és alquilers de tots els veïns que es dediquen que tenen pisos turístics, els que tenen les immobiliàries, els hostelers, tot, pues bueno, si nosaltres en el Fiescrem ja hem apostat per donar-li visibilitat a la platja i ens està funcionant, perquè la veritat és una platja superbonica, que ja no mor conforme passava sempre, que era juliol i agost, que hem aconseguit pues, tindre una gran repercussió, no? I ser una platja que està generant tendència i que molta gent vol vindre pues, a conèixer-la i a disfrutar-la i llogar i per noctar així en la nostra platja, pues, el fet que vinga a la Volta pues, va ser l'escaparate més gran que anem a tindre. Penseu que no només va ser en la Comunitat Valenciana o en Fitur, no va ser en tot el món. Hi ha més de 110 països que ho segueixen, i el fet que estigui Pogacar ara rebentant-ho, pues, bueno, és aquest plus, no? Que li dona a la promoció de la playa de Xeraco, i nosaltres contents, satisfets, treballant en companyia dels hostelers, facilitant-nos els accessos.

0: mesos, intentant que el que viu en la platja tinga llocs habilitats per aparcar, el que vinga que també en tinga, i la veritat és que ens hem volcat en la volta per a que sigui tot un èxit i que no n'hi hagi ningú inconvenient i que la gent que li agrada disfrute i la que no li agrada pues, que no tinga massa, massa problemes ni que tinga massa repercussió el fet de que tinguin una vesprada d'un event d'aquesta magnitud.
1: Recordem que abans de plegar a Xeraco passaran per Simat. També n'hi ha una ascensió al port de Barx, o sigui que igual, pues, si n'hi ha una fuga, podria arribar una fuga, si no, pues, sprint massivo, en el que sempre això comporta de problemàtica. I jo estava preguntant, i tu ara com a alcalde que coneixes a les mil meravelles el teu poble, com és l'arribada en l'avenida dels Borrons? És tot recte? N'hi ha alguna curva? Yeah. Perquè és important, yeah.
0: Mira, sí, sí, sí, sí. Bueno, nosaltres la volta arriba per poble. L'hem tingut la sort de que hem pogut fer que entrara per el mateix poble, entrar per la rotonda de l'accés al municipi. Fan tota la rotonda completa i tindrem un quilòmetre... Bueno, ahir en la mateixa rotonda estan ubicats de 5 quilòmetres per a meta. O sigui, quan entren a Xeraco faltaran 5 quilòmetres per arribar fins a la meta.
1: Ah,
0: faran més d'un quilòmetre en línia recta per l'avinguda Comunitat Valenciana. Sí. A final del poble fan un quiebro a la dreta, una curva prou tancada, per a deixes arrencades, no? Que donen tant d'espectacle. I agarraran carrer de Safor fins a arribar al trinquet, passaran per davant del trinquet, una curva esquerres, i ja enfoquen cara a la platja de Xeraco. I hi ha 2,5 quilòmetres ja a meta, i han passat 2,5 quilòmetres per dins del poble. Queda tota la travessia del carril bici fins a arribar a l'entrada a la platja. I ahir hem habilitat un pas més segur, hem eliminat un tros de la rotonda perquè els ciclistes passaran en seguretat, perquè van arribar... Jo entenc que arribaran molt encesos, jo crec que calcule que arribaran al pelotó perquè abans està el port de Barx, i
1: sí,
0: el port de Barx pues, pot marcar tendència. Jo no sé si dia és els equips que faran, però pot ser una etapa que crea molta confusió, no? Si n'hi ha una escapada a veure com l'afronten, de prendre els puestos conforme queden, perquè avui i demà queden etapes molt xules, no? La de Castelló i la que puja a Teruel, que va ser una etapa de muntanya que va ser una de les millors de tota la volta, com la d'Ir d'Andorra. I a veure si crea diferències o crea alguna estratègia d'algun equip per rebentar el pelotó. I no sé, pot ser que en el port de Barx, que des de Simat a Barx, pues, alguna escapar, o en la Baixà, que també és molt tècnica i ràpida a la vegada, pues, bueno, no sabem si crea la confusió. La veritat és que va estar molt xulo.
1: Sí.
0: I quan entren a la platja de Xeraco, pues, en la rotonda de les Palmeres, d'ahir hasta final de meta, una recta d'un quilòmetre 300.
1: Wow.
0: O sigui, és que ahir pot passar de tot.
1: Sí, jo sempre patisc, la veritat ho reconeix. És que es xuen la vida ahir. Vamos, increïble, els sprinters. Veus els quadrices que tenen? Avelino, i és impressionant. Mira que en el futbol es desenvolupen els quadríceps, però veus els quadríceps dels sprinters i el que eres al·lucinat, És impressionant. En tot cas, l'arribada, perquè més o menys, perquè si mai es pot controlar, però, bueno, la marxa que porten de mitjana està prevista, no, Avelino, entre les 5 i 20 i les 6 menys 20 de la vesprada. Més o menys, Perquè tots
0: està,
1: sabem...
0: Sí, que ciclistes són els que la fan més ràpida o més lenta. Jo entenc que depèn de com ho afronten els equips, perquè tampoc hi ha moltes etapes de com les característiques de Xeraco i n'hi ha equips que tindran que lluir-se en aquestes etapes que tenen un perfil similar al poble bueno, a la valenciana, no? La de Puçol-Xeraco, perquè si els corredors que porten sprinters no aprofiten, la setmana ja no queda ocasió per a poder lluir-se i poder emportar-se una etapa a l'equip. Entonces, entenc que n'hi haurà molt de joc, que estos deportistes que es preparen molts, cada un té les seves característiques, n'hi ha equipos o tios supercomplets, no? Com Pogacar, que igual guanya una etapa, una escala, o el guanya una contrarrellotge, o n'hi ha altres ciclistes que són molt potents en els sprints, i entenc jo que els equipos tindran que lluitar-ho. La veritat és que per això una etapa d'aquestes característiques en la que una volta d'Espanya no està massa plena de finals de sprint, pues, bueno, pues, farà que molts equips que no tenen la general i que sí que tenen sprinters pues, es volquen en aquesta etapa, i la veritat és que nosaltres ens il·lusiona un muntó.
1: No, a més, de veritat, coincidisc en tu en que és una etapa on els sprinters tenen que aprofitar, perquè la següent se'n van a Villajoyosa i tenen que pujar també el port d'Aitana. que també sabem que és complicat. La veritat que està interessant, entre cometes, ja sabien que l'esloveno se n'anava a eixir, com ahir va demostrar, quan vol arranca i se'ls deixa tots, és una autèntica meravella. Per mi està ben comparar-lo a tu que t'ha agradat també el ciclisme, Avelino, en Eddy Merckx, però jo crec que el supera, el va superar, i això que no és un tio ambiciós, que moltes vegades, com vam veure en el Tour de França, suposa, podria haver guanyat l'etapa i per apoyar a Isaac del Toro es va quedar allí, me comprens? O sea, que és un tio també generós en el seu equip, cosa que en el món de l'esport i sobretot en el meu, en el futbol, n'hi ha molt individualistes.
0: En tot cas, un tio, per mi, elegant.
1: Molt elegant, i a més educat i diplomàtic.
0: Sí, que faça accions com esta de quedar-se a fer de gregari del seu propi companyer per ajudar-lo a pujar al pòdium, que se disca etapes a companys d'altres equips i que els ajude perquè els deu alguna... Pues bueno, pues fan, no fa més que engrandir la seva figura. Indurain sí. També tenia...
1: Efectivament.
0: Jo me'n recordo que Indurain era un tio en classe, elegant, que també treballava per l'equip, que sabia donar i prendre i compartir i deixar etapes per gent perquè després pues, que el degueren un favor. I la veritat és que aquesta persona està fent el mateix. I si ja és gran la seva figura com a deportista, perquè ho és, ja com a persona crec que va a superar-ho. I dona compte que crec que superarà a tots, a Eddy Merckx, a Indurain, a tots, perquè el fet que encastiga en vigor la seva etapa de ciclista, pues crec que li queda encara algun any que altre. I
1: té 27 anys, o sigui, no ens equivoquem. El gran Cruyff, que tu te'n recordaràs, dia que la millor edat per a un futbolista i per a un esportista eren 26 anys, perquè ja estàs madurat en quant a tema emocional, a excepció de Vinícius, Ivan, estan tots madurats. Menos Vinícius...
0: tots... I que no senta el cap.
1: I se no senta el cap ni en una barra. I després encara sempre li van donant sabots, però si eres el primer que està provocant a tot el món, home, primer comporto tu i després parles.
0: A mi m'agrada més la figura de Pogacar, que és molt...
1: Igual, el mateix comportament i la mateixa elegància, com has comentat tu, molt bé. Però no fa falta, m'anem a Mbappé o m'anem a qualsevol jugador en classe i tenen un comportament correcte, però del moniato este no és normal, és que sempre igual. Escolta, saps què estava pensant, Avelino? Un poquet de sentit del món. Que el pare, si prepareu 7 o 8 cremaets, no estaria mal.
0: Pues no m'ho han plantejat, però...
1: No estaria mal la idea, eh?
0: Vaig a dir-te una cosa. Si estàs aquest dia en Xeraco, en la sala de premsa, la mateixa organització de la part que mos toca a Xeraco, el meu equip ha preparat el dinar per a premsa. I ja el dic jo, que està Cafés Climent, està tot l'equip del Fiescrem i els periodistes provareu el cremaer de Xeraco per a que tingueu una bona sensació i que a part de parlar de la volta parleu també de la promo que fem d'ací de les nostres festes. Home. De la playa i la fira del cremaer.
1: Home, però això t'he dit que és un moment adequat, idóneo, i vamos, com a Fernando VII, per encara donar-li més difusió, si cap, al cremaet de Xeraco.
0: Pues no hem perdut l'oportunitat, vull dir...
1: Molt bé.
0: Hem estat espavilats, l'equip de Fiescrem s'ha volcat també, i nosaltres també volem col·laborar, i tenim ahí Cafés Climent i tot l'equip que estan en ja les 5 edicions de Fiescrem, pues han estat ahí i van a participar també en la volta i van a oferir també als que ens visiten perquè puguem parlar de del nostre poble.
1: En tema personal, amic, has agafat vacances o estàs esperant a setembre? Perquè visto lo visto, no pare la música en Xeraco.
0: Jo crec que els alcaldes no tenim mai vacacions, sí. Encara que les agarren i enganyen a les seues parelles o els fills, sempre estan pendents del telèfon o de la firma, de totes les responsabilitats. He intentat, per lo menos, anar a treballar en xancles i bermudes i escapar-me de la casa i per lo menos no arreglar-te, que això ja és, per mi ja són vacacions, però sí. Donat compte que hem tingut un estiu en una playa, l'alcalde no té massa temps per descansar, i més en la preparació de la Vuelta, que és l'evento més gran que calculo jo que organitzarem mai en el nostre municipi, però bueno, pues no hem tingut ocasió de desconnectar i apagar, però bueno, descansarem quan passi tot això i ens volcarem ja en altre projecte que no m'ho falten.
1: Bueno, efectivament, sempre n'hi ha que buscar algun moment, amic, per desconnectar. Recordem, per a tots els oients, sábado 29 d'agost, final de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, con ese mega crack que hemos comentado con el alcalde, con tal de Pogacar y aparte cantidad de españoles que también participan, no nos equivoquemos, que también hay que valorar lo que tenemos, aunque por desgracia, como hemos comentado, pues no tenemos a un Indurain, no tenemos a un Alberto Contador que también podría darnos alegrías. Pasarán por Simat, ascenderán al puerto de Barts y la llegada más o menos, porque sabemos que esto no se puede controlar, entre las 5 y 20 y las 6 menos 20 en la avenida de Borrons. Així que des de Onda Cero, el desig, amic, que tot vagi fenomenal, el temps sabent que va acompanyar, que mira l'altre dia la Pedregà, va ser increïble la Pedregà de la Volta Ciclista, que es va tindre que suspendre, i espero que tot sigui fenomenal. Veurem les imatges de Xeraco, de la platja, i això, com ha comentat jo abans, és també una difusió meravellosa, increïble, per a la boiguda ciutat de Xeraco. Alguna cosa més, Avelino, en recta final?
0: No, no, res. Pues ja agrair a tots els que aneu a visitar-nos, demanar-vos a tota la gent que vagi a visitar aquest dia la platja de Xeraco, o Xeraco, on vulguin ubicar-se, que facin cas de les indicacions de la policia local, que facin cas de la gent de Protecció Civil que van a vindre a col·laborar al nostre poble i de tots els voluntaris del municipi que van estar intentant organitzar el trànsit i acomodant a la gent perquè se ho passen bé, perquè disfruten. Convidar-vos a que disfruteu del món de l'esport com ho anem a fer-ho així en el nostre municipi i que la volta pues ens faci més feliços a tots i que puguem disfrutar-ho d'allò més bé en una ocasió tan especial com la que tenim per este pròxim dissabte.
1: Pues, amic, moltíssimes gràcies, una abraçada i de veritat, que tot vagi bé, que és lo important, i que bueno, i com se dice en el món del futbol, pues que gana el millor, en el món de l'esport. Aunque efectivament...
0: Moltíssimes gràcies.
1: Home, un plaer, Avelino, i moltes gràcies per atendre'ns, eh? Molt agraït.
0: Un abraç a tots vosaltres.
1: Gràcies. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que también lo han tenido en cuenta el tema del cremaer, ¿no? Al menos que lo prueben, ya que van a organizar la comida.
2: Pero después de la carrera.
1: Sí, hombre, faltaría más. Hombre, antes de los partidos de fútbol siempre nos daban un buen café para despertarnos, porque había alguno que cogía la empanadilla de Móstoles. Y cierto entrenador ponía ciertas cosas que no están ahora adecuadas en el café para motivar de más. Estamos hablando de la época de los 80 y de los 90.
2: No permitidas.
1: No permitidas. Un poquito ilegales, solo un poquito. Sí. Un poquito. Ahora si hicieran...
2: Uf,
1: si llegaran los
2: vampiros... El doping, madre mía.
1: Llegaran los vampiros a controlar, otra cosa cantaría. Pues bueno, fenomenal. Ya lo saben ustedes, este sábado, Xeraco, final de la octava etapa entre Puzol y Xeraco. Nos vamos de inmediato con el informativo y volvemos, les esperamos de inmediato en la segunda parte del programa de Más de Uno, Saforba y Digna en la Onda.
3: Más de Uno.
4: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, el presidente de Ceuta acaba de comparecer para insistir que le falta información, que le faltan muchos detalles para conseguir tranquilizar a sus ciudadanos que ven casi cuatro semanas después de la entrada de migrantes que esta situación se puede prolongar sine die.
6: Yo pregunto insistentemente, lo voy a seguir haciendo, pero las preguntas hasta ahora no tienen una respuesta satisfactoria porque yo no sé si hay un plan. Yo no sé con qué medios se va a contar, yo no sé cuál va a ser el soporte jurídico de las actuaciones, yo no sé cuál es el horizonte temporal y nada me gustaría más que poder contarle todo esto a los ceutíes para tranquilizarlos.
5: Mientras la comunidad educativa de Ceuta muestra su preocupación cuando queda menos de dos semanas para que comience el curso escolar. Los padres aseguran que sus hijos no se sienten seguros para salir solos a la calle, nos informa María Martínez.
7: Los padres ven muy complicado el regreso de los menores a las aulas. Reclaman medidas de control en la entrada de los centros escolares, el refuerzo de las vallas y que se garantice un trayecto seguro en transporte público. Precisamente esa es una de las principales preocupaciones de los progenitores que no pueden acercar a sus hijos hasta la escuela. A los padres también les preocupa el contagio de enfermedades como la sarna o la tuberculosis y ante la creciente inseguridad que viven los ceutíes, madres como Sofía van a retrasar la vuelta de sus hijos al colegio.
8: Si llevamos a nuestros hijos en el colegio, vamos a hacer entender a la ciudad vamos a hacer entender al gobierno que en Ceuta hay normalidad y en Ceuta no hay normalidad. No la hay y no la va a haber. Si es verdad que hay normalidad, nuestros hijos ahora mismo no estarían encerrados en sus casas.
7: Tienen miedo de que los menores entren en contacto con la suciedad que se acumula en las calles, a la que de momento no se han enfrentado porque están confinados en casa. Los padres denuncian que este verano, en el que no han podido desconectar ni disfrutar, tendrán un enorme impacto psicológico.
5: En el Congreso sigue reunida la Diputación Permanente para hablar de la situación en Ceuta. Ya se sabe que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el pleno del 3 de septiembre. Mientras, continúa la polémica sobre quién dice la verdad sobre si el CNI, que depende de la ministra Robles, avisó de la entrada del día 30. Desde el PSOE cierran filas en torno al ministro Marlaska, que asegura que ese informe no existe. Pachi López es su portavoz.
9: Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que se puede haber un paso de personas, porque parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes. Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
5: En el Congreso también se va a hablar en la Diputación Permanente del caso Leire, en concreto de por qué no se ha cesado ni a la directora de la Guardia Civil ni a su número 2. En relación a este caso, por cierto, hoy se ha sabido que la Interpol ha detenido en Abu Dhabi al empresario Vasco Hamlin. Las cloacas del PSOE recurrieron a él para desacreditar a la UCO. Se encontraba huido y tenía varias órdenes de detención en la Audiencia Nacional. Eva Llamazares.
10: La Audiencia Nacional ya ha puesto en marcha el trámite de petición de extradición, confirman fuentes judiciales, para que Abu Dhabi entregue el empresario Alejandro Hamlin. Serán las autoridades árabes las que resuelvan sobre la solicitud, después de que la Interpol detuviera al empresario el lunes en virtud de una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Nacional, ante la que no se presentó el empresario para ser juzgado por una causa de hidrocarburos. Hamlin es uno de los actores a los que acudió la fontanera Leire Díez en busca de material para desacreditar a la UCO. En concreto, hablaron en una reunión en febrero de 2025 de matar simbólicamente al coronel Balas. A cambio de información en esa línea, ella le ofrecía un buen trato por parte de la Fiscalía, según consta en una grabación de ese encuentro.
5: Rusia ha anunciado hoy la toma de control de otras dos localidades ucranianas ubicadas en las provincias de Sumy y Zaporilla, mientras la ONU denuncia que en julio los ataques rusos provocaron la muerte de 17 niños y heridas a 166, lo que supone un aumento de un 50%, lo que le convierte en el mes con más víctimas infantiles desde que comenzó esta guerra. Elena Rodríguez.
11: Casi 70.000 ucranianos muertos o heridos desde el comienzo de la guerra con Rusia, de entre ellos 3.950 eran niños. Este julio ha registrado un aumento de víctimas infantiles de casi un 50% respecto al mes anterior y un 70% respecto a julio de 2025. Sabiano Abreu, portavoz de UNICEF España, denuncia que la infancia sigue siendo la más perjudicada.
12: Deja una cicatriz muy profunda, un impacto muy profundo en los niños y niñas de Ucrania, de aprendizaje, de su capacidad de incluso ir a la escuela. Más de un tercio de los niños, uno de cada tres niños y niñas en Ucrania, no pueden ir a la escuela de manera presencial.
11: Escuelas que también están expuestas a ataques, según la ONG. Al día, más de dos niños mueren o son heridos ante unos ataques que continúan agravándose y que la ONU describe como una peligrosa espiral.
5: La DGT prepara ya el dispositivo para una de las operaciones de tráfico con más movimientos de todo el verano, la de todos aquellos que regresan a casa tras las vacaciones de agosto. Comienza este viernes y se prevén casi 7 millones de desplazamientos. Belén Gómez del Pino.
13: Se esperan movimientos de retorno escalonados al coincidir el final del mes con el fin de semana y alargarse los movimientos hasta el lunes 31 de agosto. El dispositivo especial que prepara la DGT comenzará a las 3 de la tarde este próximo viernes y finalizará en la medianoche del lunes 31. La operación retorno coincide este año con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, lo que generará, alerta a la DGT, numerosos desplazamientos de turismos y motos en las carreteras con destino al circuito. A este movimiento hay que sumar la afluencia de vehículos extranjeros en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia los países europeos.
5: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2. La una en Canarias con Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
4: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
14: El fútbol es tan grande que puede desafiar a la ciencia matemática.
15: 22, 44, 88.
14: Después de la segunda jornada llega la primera y lo hace en el estreno del Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a la Real Sociedad.
16: Yo no puedo hacer el milagro de empezar un partido con 14, con 15, yo no puedo.
14: Al final, 11 contra 11 en Radio Estadio, este miércoles desde las 8:30.
17: Menos mal que somos de letras, Edu, ¿eh?
4: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.